mo nay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas na no datat agasawa